tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

0: Yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix,
1: Trap Style.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs arrenquem la setmana avui dilluns de moment amb força tranquil·litat en general arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara de moment no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara de moment parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogor. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i sobretot calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb 20 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a estas hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
1: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la morgue para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
1: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
5: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos en un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solo dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Entonces es una situación muy lamentable porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
1: Rosalía, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
5: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos. Ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicina, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
1: Pues Rosalía Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
5: Muchas gracias nuevamente a ustedes. Siempre a la orden.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista de l'Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el catàleg municipal de patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom. Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
8: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
9: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
10: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
1: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop per sort es comunica més.
1: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels usonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabinyànigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Anarquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algun unes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, las guardias nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la G652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona, als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès, hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C58 des de Sabadell i per la C17 a Parets del Vallès. A la P7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre el cap de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
3: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAI de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de toda esta labor de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pymes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, molt bon dia, un plaer.
1: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
4: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
1: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
4: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
1: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
4: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos como el transporte, la ganadería y la pesca hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
1: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
4: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
1: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el catàleg municipal de patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, l'antiga central elèctrica de la Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
6: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
7: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
6: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
8: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
9: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
10: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.

0: I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la Cultura al Grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
1: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
2: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
1: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida a aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
2: El que volia que fos el règim a aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
1: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: Notícies en xarxa.
1: Edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
2: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
4: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
2: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
5: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades tallades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada Reixac i el nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda a dalt entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i per tant ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors, però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura més a més molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament, i aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte ahir a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní, el Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana, i aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa, ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
6: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès, i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny, i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
2: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, de las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
2: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
4: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
2: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
2: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
8: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
2: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
9: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
9: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, a on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
2: Esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
2: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ja ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tingladu 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic, que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres en renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des de Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a la Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest congrés.
5: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen en el temps són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
6: Hola, bon dia.
5: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés a Barcelona?
6: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
5: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
6: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
5: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
6: És un congrés diferent, multiseu, es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub, allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències, aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les 3 xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, un altre format.
5: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
6: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
5: Marta Vall-llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
1: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
7: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, a on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
8: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havia han presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
9: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
10: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
8: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
11: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
12: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip bueno, parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
8: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francès, d'Altona, i d'Ivet Ashford, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gámez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
8: Fins demà.
1: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
13: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
13: La veritat és que sobretot el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'esperit del començament. Crec que l'esperit dels primers anys, l'esperit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
1: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa?

0: de tota mena, sense cap tipus de apriorisme i qualitat, crec.
1: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec que, amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
0: Des del primer moment, per mi és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
1: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, us esperem a tots.
1: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres? Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop del pel doble terratrèmol d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les 3 xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SFE a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11 i us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que

Presuntament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les tres primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són tres mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i l'incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 25 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presó.

0: Assumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: Malgrat, és la una.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 29 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El CAP de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així ho explica Ona Malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

0: Tal com us dèiem, el CAP de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. En parlem amb la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Escoltem l'entrevista. Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs han acabat el curs escolar, les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs ens obliguen a les famílies doncs a prendre algunes precaucions, no?, per garantir doncs que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
1: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades dels insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
1: Doncs si la criatura doncs té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
0: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
1: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
0: Mm. De fet, hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i de fet coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
1: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat tan dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
0: Hmm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
1: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquests tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
0: Mm. Per quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí, sucs són recomanables, sí, però no hem d'abusar,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, els refrescos,
0: no?
1: Igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi a l'infant en el seu dia a dia.
0: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
1: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint bueno, empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, que és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
0: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
1: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic, si vols, hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
0: Mm-hmm. Val.
1: I no resseca tant com el joda.
0: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part també com a prevenció entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
1: veure,
0: no, per aquests
1: casos?
0: A veure,
1: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
0: Correcte.
1: Per tant, els nens abans de menjar s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
0: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu,
1: sí.
0: Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
1: Ja,
0: quina
1: sí,
0: és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
1: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall. Val? Sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, que són físics i químics, que són combinats.
0: Mm-hmm.
1: Llavors sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
0: Molt bé.
1: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
0: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola
1: sí.
0: I com també
1: sí,
0: els dies
1: sí.
0: Són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
1: Sí, clar, a veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, i llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat, gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Més temes. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica a Ona Malgrat, l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez. Escoltem l'entrevista. Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Félix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir a una referència mundial de l'exploració del segle XX, i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
2: Bé, no, començo jo, no?
0: Sí, endavant.
2: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la inauguració d'una plaça quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Ballent, que a Veneçuela, per la mateixa família, doncs es veia que no... És com que Veneçuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, fotografies, objectes, diaris, tot això doncs, va acabar venint cap a Malgrat.
0: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Veneçuela a descobrir, no sé, territoris desconeguts? Com va ser això?
2: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí. No marxa sol d'aquí. Ja en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud diguéssim, de sortir i de veure món. Ell es va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capital de Marina Mercant, i això va permetre doncs descobrir o tenir ganes de descobrir món, i el que fa la seva mare bàsicament intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere,
0: I,
2: a partir d'aquí doncs es construeix ell mateix un com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, eh? Però tant, ell quan esclata la Guerra Civil, doncs la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, fa s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
3: Val. Dins de totes les aportacions que va fer Fèlix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Venezuela.
2: Clar, sí.
4: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del Salto Ángel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa, a nivell social, per això. Però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament, l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera, la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Ángel, vale? per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat, perdona?
3: Bueno, preguntava sobre quines altres aportacions o sí, fets se li atribueixen,
2: sí,
3: a Fèlix Cardona.
2: Deixem puntualitzar una mica això dalt, la gent li diu Salto Ángel, inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'Àngel, no?
4: El salt de...
2: es pensa que hi ha un àngel que vol i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt és Salto Ángel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que de Paco Pai, Meru, que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. Ell diu que ell no descobreix res, que aquest salt ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que això del Salto Ángel està molt bé, i que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, eh? Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Ángel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tot uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual, que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
3: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, en comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
4: Sí, de fet, en el fons documental de Fèlix Cardona, que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava en Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors, doncs, fa diverses expedicions, i això, si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil uns anys abans i aconsegueix tornar a anar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
5: Clar.
3: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la guerra civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar, no sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
5: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell, d'alguna manera, doncs, està en contacte amb això i facilita participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, Cardona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, sí, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
3: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, llavors voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
4: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Magrà però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons objectes com tenim a l'arxiu, sinó que se n'ha de fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
5: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
3: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
5: Això d'antic em sona, eh?
3: Bueno, ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
4: Gràcies, igualment.
5: A tu, gràcies.

0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El festival Fem Palafolls va baixar ahir el taló de la seva 6a edició amb l'actuació de Ricky Fargas, el certamen que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu. El municipi torna a tancar amb bones sensacions, tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. I retrobar-se amb la mascota després de setmanes o mesos de separació pot convertir-se en un dels moments més reconfortants en una situació de malaltia avançada. Amb aquesta voluntat, l'Hospital de Calella ja permet que els gossos puguin entrar a la unitat de cures pal·liatives, seguint un protocol específic que garanteix la seguretat dels pacients i dels professionals. La iniciativa, batejada amb el nom de Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, també amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. I en temes nacionals destaquem que el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. Segons informa el govern espanyol, l'avió que va traslladar els professionals de rescat coordinats per Protecció Civil està tornant a Espanya amb 29 espanyoles. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demanar als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Moment de contactar amb el temps i ho parlem amb en Lluís Mipérez. Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, i tanmateix al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem l'agenda d'actes. Demà dimarts el Banc de Donació de Sang organitza una campanya de donació de plasma a l'Arxiu Municipal a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre.

Repassem els titulars del dia. El cap de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica una Malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimarts a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

segona malgrat. Ona malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
1: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
1: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins

0: tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa. Algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
7: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
8: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
7: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situen al 3,2%.
7: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
7: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
7: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
9: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
7: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
10: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
11: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
7: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua, ens durarà molt més temps, doncs la resposta molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a tres treballadores de la seva empresa.
7: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
3: Notícies en xarxa.
1: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
0: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
21: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
22: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
0: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels premis als projectes innovadors de Càritas Espanyola.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
7: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
1: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
7: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
1: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
7: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
23: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
7: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I a una de les propostes d'aquest Grec, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes amb persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name
2: Titània. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
4: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
2: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
1: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
7: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
5: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
7: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
6: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
24: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
25: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
6: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons a Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
26: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
6: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
27: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint y creo que he tenido la paciencia de esperar y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
6: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta

Repassem els titulars del dia. El cap de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica un Malgrat, l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera, ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
3: Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
1: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de Soi Van López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
9: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
16: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
17: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
16: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
19: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
18: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor-Rei.
20: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde Daniel Gràcia.
21: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
20: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
1: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
23: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
24: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
23: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: Notícies en xarxa.
1: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
25: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
26: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variació
2: variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
25: D'altra banda, el trobar més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades el 2015.
1: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
4: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
1: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
6: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
5: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
8: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
7: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
9: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
7: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
10: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i ha anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I havia mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot a les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, i les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
7: Cira Vella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
1: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes dels carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis que té prorrogar aquestes ajudes.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres, per cert, també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, recordem, arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ara fa només 15 dies han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: Per cert, que a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible, i és que la meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els propaguen màquines de sega. Avui que el govern veneçolà ha elevat a 1.450 la xifra de morts pel poble al terratrèmol, 17 d'ells són espanyoles. Les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. I alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual al desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'ha detingut 23 persones. L'operatiu anava de la següent manera: captaven les dones dels països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien aquí a deutes abusius i unes condicions infrahumanes.
0: Notícies en xarxa.

0: És a les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. L'Hospital de Calella permet les visites de les mascotes als pacients de pal·liatiu. Sergi Ferrer.
1: Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's.
0: El FEM Palafolls tanca la 6a edició amb un balanç molt positiu. Jordi Prats de Valls.
2: Sí, consolidant així la seva exitosa barreja de moda i música, introduint enguany el nou format de vespreig el diumenge per potenciar l'espai del village i la proximitat.
0: 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, Ona Malgrat.
3: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència.
0: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altre claver, Jordi Duran.
4: El Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música i dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals.
0: I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat Martí Capçada.
5: L'exposició instal·lada a Can Caral es podrà visitar fins al 31 d'agost i permetrà descobrir una selecció d'obres marcades per la força del color, l'expressivitat i la personalitat artística d'Eduard Arranz Bravo.

0: Bona tarda. L'Hospital de Calella permet les visites a les mascotes als pacients a paliatius. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cúries paliatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva l'ha impulsat partint d'una idea senzilla, però amb un gran impacte emocional, que el contacte amb una mascota pot aportar tranquil·litat, benestar i una sensació de normalitat en un moment de gran vulnerabilitat. Això ho explica el director d'Atenció Intermèdia de la Corporació, Jordi Valls.
2: Els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que dona molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
1: Per fer possible aquestes visites, la corporació ha elaborat un protocol específic amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. L'objectiu és que el retrobament entre pacient i mascota es desenvolupi en un entorn íntim, tranquil i segur, garantint també les condicions higièniques i sanitàries per a la resta de pacients i els professionals del centre. Per participar en el programa, els gossos han de tenir les vacunes al dia, disposar d'un certificat veterinari vigent i presentar un bon estat de salut i higiene. Durant la visita, que s'ha d'autoritzar prèviament per l'equip assistencial, l'animal porta un mocador blau identificatiu amb el nom del projecte, Cors amb Potes. La iniciativa ja està en funcionament als hospitals de Calella i Blanes i la voluntat de la corporació és estendre-la progressivament a altres centres d'atenció intermèdia, com l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes i l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. L'objectiu és continuar incorporant l'acompanyament emocional com una part essencial de l'atenció a les persones.
0: Gràcies. I el 28J a Mataró es converteix en una marxa de rebuig a l'agressió a un menor al barri de Vistalegre. Martí Capçada.
3: Així és, Gemma. A Mataró, ahir la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre, la nit del 20 al 21 de juny, després de les festes de barri. Segons informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la ronda Sant Olegrer, i va anar fins davant de l'Ajuntament on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent el seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials de la víctima de 16 anys, va patir l'atac d'un grup de 10 joves que abans d'agredir-lo li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual.
0: I operatiu del Pla Campai de Mossos contra la multireincidència a la zona d'oci de Calella. Sergi.
1: El Pla Campai, la nova estratègia impulsada pels Mossos d'Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana, s'ha desplegat aquest cap de setmana a Calella amb un operatiu conjunt a la zona d'oci. Es tracta d'un dispositiu que combina actuacions preventives i d'inspecció amb l'objectiu de reduir les oportunitats dels delinqüents habituals i garantir el compliment de la normativa als espais amb gran afluència de persones. En aquest cas, va comptar amb la participació d'agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Pineda de Mar, efectius de la Brimó i agents de la policia local. Durant l'operatiu es van inspeccionar diversos establiments públics i es van identificar un total de 67 persones. El balanç de l'actuació deixa 6 denúncies per tinença de drogues, 2 més per tinença d'armes i una persona investigada per un delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida, concretament una defensa elèctrica. A més, es van tramitar 3 denúncies administratives, una per incompliment de la normativa de protecció de dades, una altra per irregularitats relacionades amb l'activitat d'un bar musical i una tercera en matèria de joc. No es va practicar cap detenció. Segons ha informat l'Ajuntament de Calella, el dispositiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables. El consistori subratlla que la coordinació entre els diferents cossos policials forma part de l'estratègia de reforç de la seguretat i de la convivència a la ciutat.
0: Gràcies, Sergi, i èxit absolut de les noves apostes de la Festa del Comerç a Premià i també amb una gran resposta dels premianencs. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Satisfacció, com deies, plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans, que aquest cop per primera vegada aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, que també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
5: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda, nit de divendres i la tarda, nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit, finalment, doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i, en aquest sentit, això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de públic i el mateix mercat, doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan, i en general, doncs, veient l'experiència d'aquest any, ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
4: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, doncs va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal en motiu del seu 40è aniversari.
0: I encara seguim amb tu, Jordi, perquè el FEM Palafolls ha tancat la sisena edició amb un balanç molt positiu.
4: Sí, el festival FEM Palafolls va baixar ahir al vespre al taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu al municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en els darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat a la jornada del diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'espai principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vesprets que permetia interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament en fan una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forest Talks van omplir els espais previstos, igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de Palafolls.
6: Tots els actes han estat molt, molt, molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
4: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. Sis edicions després, s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu a Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, on a Malgrat.
7: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència. El projecte, liderat per la caporal Amàlia, treballa amb alumnes d'infantil, primària i secundària. En el cas dels més petits, s'apropa a la figura del policia i les seves tasques diàries. A cinquè de primària, el programa se centra en la circulació amb bicicleta i patinet. Pel que fa a quart d'ESO, es treballen les normes de circulació i els requisits per conduir patinets elèctrics. A més, l'alumnat participa en una xerrada de sensibilització amb una persona afectada per un accident de trànsit en col·laboració amb l'Institut Gutmann de Barcelona. En total, han passat pel programa 263 alumnes d'infantil, 251 de primària i 315 de secundària del centre Chanel, Fundadosa, Maria Cubí, Montserrat i Badruna, així com també de l'Institut Ramon Turró i Darder.
0: Canviant de qüestions, arrenca la 49a edició del curset de sardanes a Tordera. Jordi Duran, bona tarda.
8: Doncs sí, Gemma, el curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari d'assajos el dimarts de 8:15 a 9:15 del vespre i els divendres de 9:15 a 10:15 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica als més petits i explicar la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
9: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar afegir-hi jocs, intentar ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia següent de ballar-ne. Intentem una mica, de barrejar una mica tot plegat.
8: I el repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder representar el dia de la cloenda, el dia 25 d'agost, a les 7 de la tarda, en plena festa major de Tordera, a la plaça de l'Ajuntament.
0: Gràcies. Més temes. En marxa de nou l'Observatori Ciutadà de Papallones a Malgrat. Ona a Malgrat.
7: L'Ajuntament engega per tercer any consecutiu l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes UBMS de Malgrat. Per això fa una crida a la ciutadania a fer-se voluntaris que observin i identifiquin papallones al Parc Francesc Macià. L'Ajuntament farà una reunió informativa demà dimarts a les 8 del vespre al Molí de la Sal per explicar el funcionament del projecte i com es pot ser voluntari. Les persones interessades, de fet, han d'enviar un correu a mediambient@ajmalgrat.cat per confirmar assistència. Les observacions es faran cada dimarts a les 10 del matí al Parc Francesc Macià. Com dèiem, Malgrat forma part des de 2024 de la xarxa col·laborativa de voluntaris de l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes, de la qual formen part les ciutats de Barcelona i Madrid. L'Observatori Ciutadà de Papallones és possible gràcies a la tasca que fan una vintena de voluntaris i d'alumnat de totes les escoles de primària del poble. L'any 2024 es van identificar 505 papallones al Parc Francesc Macià. L'espècie més observada va ser la Pieris rapae, vista 118 cops entre els mesos d'abril i octubre, com dèiem, al Parc Francesc Macià.
0: Seguim avançant. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. Jordi Prats de Valls.
4: Sí, com deia Gemma, l'Escola de Música i Dansa de Palafolls tanca per vacances, però ja té a punt un nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental sense vacants. Segons fonts del director de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten amb llista d'espera per al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
10: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve, amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
4: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats en formar part del centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se de classes col·lectives, continuen obertes les noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matriculació oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no formalitzin la inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés a les disciplines amb llista d'espera. Així mateix, l'escola mantindrà també la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar.
0: Canviem de tema i parlem ara de política. Esquerra i Som-hi concorreran junts a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
3: Doncs sí, Gemma, Esquerra Republicana de Catalunya i la plataforma municipalista Som-hi han anunciat que concorreran conjuntament a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt sota la candidatura anomenada Som-hi Compromís amb Sant Vicenç. En un comunicat, Esquerra explica que els resultats de les eleccions passades van evidenciar, segons la formació, que la fragmentació de l'espai independentista i catalanista va dificultar la seva representació al consistori i va afavorir l'actual al govern municipal. Per aquest motiu asseguren que han mantingut converses amb diferents forces polítiques per explorar una candidatura compartida. Finalment, Esquerra afirma haver trobat una voluntat comuna amb Som-hi per impulsar un projecte conjunt de cara a les següents eleccions. La candidatura estarà encapçalada per Som-hi i incorporarà persones independents, així com militants i simpatitzants d'Esquerra que comparteixin el projecte. Segons les dues formacions, l'objectiu és construir una alternativa de govern amb vocació municipalista, centrada en la qualitat de vida, la cohesió social i la defensa de la identitat de Sant Vicenç de Montalt. Els impulsors de l'acord remarquen que la iniciativa vol anar més enllà d'una suma de sigles i es presenta com un projecte compartit al servei del municipi.
0: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altre Clavé, Jordi Duran.
8: Sí, Gemma, el Teatre Clavé presenta una nova edició de l'Altre Clavé, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany també amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival es celebraran els dijous 2, 9 i 16 de juliol d'aquest 2026 a la plaça Miquel, Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades d'aquest estiu. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Enguany, l'Altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Les entrades per l'Altre Clavé 2026 ja estan a la venda a www.teatreclavé.cat, inclou l'actuació i les tres barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Jatakendaya.
0: Gràcies. I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat, Martí.
3: Doncs sí, el Museu Llavaneres s'inaugurarà el pròxim divendres 3 de juliol a 7:45 del vespre una nova exposició dedicada al pintor Eduard Arranz Bravo, una de les figures més destacades de l'art català contemporani. La mostra, ubicada a Can Caral, és fruit de la col·laboració entre el Museu de Llavaneres i la col·lecció Bassat d'Art Contemporani Català i es podrà visitar fins al 31 d'agost. L'exposició convida el públic a descobrir o redescobrir l'univers creatiu de Arranz Bravo, caracteritzat per la força del color, la intensitat expressiva i una mirada personal sobre la condició humana. Al llarg de més de 60 anys de trajectòria, l'artista va desenvolupar un llenguatge propi que el va convertir en un referent de la pintura contemporània catalana, amb una projecció reconeguda tant dins com fora del país. La mostra també posa en valor la seva vinculació amb la col·lecció Bassat i ofereix una oportunitat única per apropar-se a l'obra d'un creador que continua despertant l'interès del públic. Es podrà visitar de dimecres a diumenge en els horaris habituals del Museu de Llavaneres.
0: I després de 30 anys, el vaixell dels Pirates de Premià ja té nom, Jordi Duran.
8: La mitja lluna és la denominació escollida per als premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Espai l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i La Mitja Lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
11: I la iniciativa ha funcionat molt bé, ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys i que efectivament doncs, es digui La Mitja Lluna, que és molt bonic pels Pirates.
8: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es van donar a conèixer la programació d'enguany que inclou més d'un centenar d'activitats.

0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà, s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat, dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
0: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps d'avui i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme de la mà d'en Martí Capçada, que ens proposa totes les activitats que no ens podem perdre aquesta setmana arreu de la comarca. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, que ens presentarà una nova recepta culinària. I també al final del programa acabarem, com cada dilluns, amb la tertúlia esportiva conduïda avui per en Jordi Duran, que s'estrena a l'Ona Maresme amb aquesta tertúlia dedicada als esports. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara!

0: Vinga, som-hi, passant 3 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Javi, des de Malgrat. Javier, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, què podem destacar avui al Maresme?
1: Doncs bé, comencem parlant, com dius, de la comarca i concretament d'un servei que ens afecta tot el Maresme i com no podia ser d'una altra manera, es tracta de Rodalies. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada de tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punta i el 33% durant la resta de la jornada. Això vol dir que durant la franja d'alta demanda, com per exemple de 5 a 8:45 del vespre, doncs circularan 2 de cada 3 trens previstos, mentre que fora d'aquest horari, doncs el servei queda reduït a un terç de l'oferta habitual. La protesta també ha afectat durant el dia altres serveis ferroviaris. En el cas dels trens d'alta velocitat i llarga distància, doncs els serveis mínims establerts són del 73%, mentre que a mitjana distància se situen en el 65%.
0: Molt bé, si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
1: Doncs, malauradament, Gemma, hem de marxar a Veneçuela per seguir parlant doncs, d'aquestes conseqüències que ha deixat els terratrèmols que han sacsejat el país. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades doncs, per aquests terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha un 50.000 persones desaparegudes, tot i les dificultats per trobar persones amb vida. 5 dies després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. De fet, les paraules de Rodríguez afirmant que els equips d'emergència es mantindran la seva activitat a les zones devastades arriben després que el diumenge encara s'hagin trobat persones amb vida sota la runa dels edificis esfondrats.
0: I el tema curiós del dia.
1: Doncs avui us volem parlar de Qingtian, una localitat xinesa que és coneguda com la petita Europa, perquè de fet d'allà provenen la majoria de famílies que amb les reformes capitalistes dels anys 80 van emigrar a França, a Itàlia o a Espanya. Així és, si pregunteu als xinesos dels restaurants o als basars del vostre voltant, probablement tindreu molts números de que us responguin que són de Qingtian. En un article del 3CAT s'explica que moltes persones xineses que vivien a Espanya han tornat al seu poble i han muntat negocis d'importació de productes europeus o també cafès i restaurants. Dinamitzen així l'economia d'una comarca que era molt pobra quan van marxar ja fa 4 dècades. De fet, si viatgeu a Qingtian, us podreu trobar moltes escultures que us recordaran a Europa, com per exemple una rèplica del David de Miquel Àngel o també una estàtua del toro de Lídia i un torero.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I vinga, som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs amb aquesta curiositat que us explicàvem de Qingtian, us ho estem preguntant avui si us esteu plantejant marxar del vostre país. Una resposta, bona pregunta curta i senzilla, i una resposta també molt directa, un sí o no. Ja podeu votar a les nostres xarxes socials.
0: Marxar per sempre, entenem? No una temporada o com?
1: Bueno, seria una... si és una temporada, seria una temporada llarga durada, eh? És a dir, marxar per viure-hi uns anys, almenys, o durant un bon temps, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs després farem un repàs a la pregunta i veurem a què vota la gent. Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.

0: I la primera entrevista del dia ens porta fins a Palafolls per descobrir l'entitat que organitza els tradicionals sopars a la fresca per Festa Major. Jordi, endavant.
1: Bona tarda de nou, Gemma. Aquí a Palafolls ja estem amb mires a la Festa Major que arribarà al setembre. Però què serien d'aquestes festes majors sense els voluntaris? La comissió d'agermanament del nostre municipi ja comença a buscar voluntaris també per a activitats com els sopars a la fresca d'aquesta comissió d'agermanament que utilitza i que fa a la Festa Major de Palafolls. Amb nosaltres una representació d'aquesta comissió d'agermanament avui per parlar d'aquesta tasca. Tenim amb nosaltres en David Delgado. David, molt bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Helena Carles, també de la Comissió d'Agermanament, gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bona tarda.
1: I contentíssims encara més perquè ens acompanya una delegació, una persona mítica, l'ànima, sens dubte, de la Comissió d'Agermanament a Aix-les-Thermes, a França. Claudette, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Palafolls, que es la primera vez que vienes.
4: A Radio Palafolls mismo, sí.
1: Sí, siempre hablamos contigo con el sopars a la fresca, sí. Pero hoy vienes porque estás pasando unos días aquí, ¿verdad?
4: Sí, tres semanas.
1: Una semana.
4: Tres
1: semanas. Mira, podrás visitar muchas cosas. Ahora hablaremos contigo, però la intenció de la proposta, Helena, sens dubte, és parlar d'aquesta comissió d'agermanament i encarar una miqueta amb el que pot passar a la Festa Major. I és que, diguem-ho clar i català, busquem voluntaris, veritat?
3: Exacte. Sí, sí, sí, hem vingut aquí, el David, ell és com a president, jo sóc com una col·laboradora, i el que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat, perquè a vegades les entitats les veiem de lluny i sembla que no poguéssim entrar, oi? Doncs en aquest cas sí, es pot entrar i venir a ajudar, sempre és doncs, de manera voluntària, això sí que ho hem de dir molt clar. Potser sí que el sopar sí que el podran tindre i prou.
1: Aclarim una miqueta més aquest perfil, perquè sí que és veritat que vosaltres sou l'ànima de la comissió d'agermanament a Palafolls, conjuntament amb moltes persones que segueixen o que van iniciar la entitat. Vull tenir un record també per en Jesús Machín, entre d'altres. De totes maneres, sí que és veritat que, òbviament, totes les entitats, com deia David, l'Helena, necessiten un relleu generacional, no? I d'alguna manera, noves mans, perquè d'alguna manera aquesta proposta no es perdi, que és el que busquem, no?
2: Sí, más o menos, ¿eh? O sea, es indudable, nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si...
1: Que es una muy buena cifra,
2: sí,
1: ¿eh? La verdad es que sí.
2: Que no está malamente, pero si en un momento determinado fallaran dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cocos. Porque de esos 15 o 20, hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopars fresca, pero que van a Francia. O sea, que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
1: Després parlarem de com està l'ambient a Aix-les-Thermes. Òbviament està bé, tenim aquí la Claudette i quina és la responsabilitat de les comissions d'agermanament, també amb Itàlia, que deies que crec que no està tan bé, però parlant una miqueta del perfil de voluntari que volem, Helena, David, precisament ens comentàveu, per exemple, una de les principals funcions és, òbviament, col·laborar amb els sopars a la fresca, això significa preparar ple, bueno, una miqueta totes les funcions que us veiem bé fer cada Festa Major, no?
2: Sí, però solamente eso, sí, o sea, principalmente eso, bueno, y luego participar en la asamblea, alguna persona posiblemente un poco más joven que yo, que yo soy el presidente, un poquito más joven, que tenga un poco más empenta, para hacer actividades de burocracia, que tampoco es tanto, pero bueno, en fin, sí que necesitamos cambiar la junta, o nos gustaría contar con gente, en fin, no sé.
1: I una de les principals opcions, Helena, també ens ho deia en David, no?, és mantenir viva la flama amb l'agermanament tant en França com amb Itàlia, no? D'alguna manera també col·laborar, perquè òbviament es fan viatges cap allà, sobretot en França, a tenir doncs això, xerrades o el diàleg amb les diferents entitats d'altres municipis. Exacte. Això també és important, no?
3: Sí, amb Aix-les-Thermes en principi no s'ha deixat de fer la Festa Europea de l'agost. Si ha seguit anant, poder algun any no, llavors s'ha reprès i tenim prou, bueno, som uns 7 o 8 els que hi anem cada any,
2: o
3: uns 10, exacte, i aquesta sí, la d'Itàlia doncs es va aturar en el seu moment amb la pandèmia i amb tot, i no s'ha reprès encara, però la intenció és fer-ho, tant que podem fer el viatge quan ells fan les seves festes. Nosaltres ens agradaria molt doncs anar a Popi, perquè França sí que ho segueix fent, no? La Claudette després ho pot explicar.
1: Emmirallem-nos doncs amb l'altra banda. Claudette, ja que tenem aquí, háblame un poquito de cómo es la comisión de hermanamiento, pero en este caso en Axlet Terms. ¿Cuántas personas, por ejemplo, formáis parte de este gran proyecto?
4: Vale, nosotros en Axlet Terms es totalmente distinto de Palafolls, ¿vale? Somos una asociación, pero tenemos subvención del ayuntamiento, ¿vale? Y subvención importante del ayuntamiento por representar Axlet Terms en Palafolls y en Popi también. Es por eso que marchamos el mes de septiembre en Popi, pero solo por encontrarlos. No hay fiesta ni nada.
1: Por tanto, vosotros sí que viajáis a Popi, pero simplemente un encuentro para valorar un poquito cómo está la hermandad, ¿no? No hay fiesta, me comentas.
4: No hay fiesta, solo por encontrarnos todos los amigos de Popi y el alcalde también de Popi que viene, vale, 2 días con él. Al mes de septiembre, al final de septiembre.
1: Y después también, obviamente en septiembre también venís para acá, ¿no? A principios de septiembre, en este caso. Y es que es verte a ti y pensar en el olor que hacen los crepes que preparáis, entre otras cosas, quesos, vaya, es imprescindible pasar por el stand de Axlet Terms, entre otros, con el sopas a la fresca.
4: Sí, venimos el mes de septiembre a hacer los a la fresca, somos 7. Tengo todo mi equipo, vamos a hacer crepes y queso este año.
1: David, quan parlem de comissió de germanament, tant en Itàlia com en França, com vosaltres, estem parlant sens dubte també d'una relació d'amistat. Moltes d'elles, per exemple, estem parlant d'amistat de molts anys. La Claudette, si no m'equivoco, tu ara mismo estàs en la casa d'una de les persones que forma parte de la comissió de hermanamiento, no?
4: Sí,
1: que conocisteis precisamente gracias a este proyecto.
4: Gracias al hermanamiento, hace ahora más de 18 años.
1: Un senyal d'aquesta amistat, però de ben segur n'hi ha molts altres. Jo conec fins i tot parelles que s'han conegut a través d'aquest germanament, no? És important, i que també per fer l'altra cara de la moneda, és a dir, per dir que no tot és feina, que en aquest cas també hi ha...
2: No, es indudable, y además la semana pasada hemos estado cenando en el Sofina todos juntos. Ellos venían 20 y tantos y nosotros éramos otros 20. O sea, que ahí no había tal faena. Es organizar una cena y quedar una noche para cenar juntos y ya está. Uh-huh. Cuando vamos a Francia, cuando vamos a la nieve, pues tampoco es una historia. Aparte de organizar un poquito los viajes y eso, pero tampoco la faena bien es en agosto, en la fiesta de ellos y en septiembre aquí.
1: Porque ¿qué hacemos nosotros en agosto cuando vamos para allá? ¿Es montan las mateixes paradas que la festa de aquí? ¿Quién es la función de la comisión de germanament en aquestes festes?
2: Allí se montan tren, ellos, los italianos y nosotros. Y hacemos 3 noches de cena y bueno, en común. Y ya está.
1: Una fiesta que supongo que se vive con gran energía e ilusión, desde Axlet Terms también. Muy parecido a lo que se celebra aquí, ¿no, Claudette?
4: Sí,
2: más
4: sí.
2: Pequeñito, ¿no?
1: Más pequeñito.
4: Es más pequeñito, no hay tanta gente que viene ni no. Pero es bien también. Estamos preparando todo así, a ver si este año vamos a tener mucha gente.
1: Claro que sí. Sí, siempre impulsar desde la mateixa comisión, David.
2: Yo quería añadir una cosa, ¿no? Porque ya he hablado de subvenciones en Francia, que quede claro que aquí en el ayuntamiento también nos da una subvención. Más pequeña, pero que nos da.
1: Que teniu la col·laboració en aquest cas també
3: de l'Ajuntament. Ja fa 3 anys, no em sembla, que ja es va aconseguir la subvenció.
2: No, és el segon any.
3: Hem de dir que, clar, aquesta entitat, l'agermanament en si, té una part institucional, perquè òbviament no és com altres entitats que van més lliures. Aquesta vol molt de la mà de l'Ajuntament, clar, dels alcaldes que també es posin en contacte.
1: Per tant, hi ha voluntat, cas, per part de l'Ajuntament. Exacte. Entenc que, vaja, ara no tindrem l'alcalde aquí, però li podríem preguntar, entenc que sí, que és la voluntat de seguir amb aquests agermanaments. De fet, en entrevistes ho ha dit moltes vegades.
2: Indudablemente, si ellos no tuviesen voluntat, esto estaría totalmente...
1: I déjame preguntar-te també, David, què passa con Popi? Perquè abans m'has parlat de pandèmia, sí que és veritat que al final l'ànima era en Rolando, que en aquest cas ens va deixar la comissió de germanament.
3: Però l'any passat va ser gràcies a ell que venir.
1: Per tant, encara hi pot posar mà. Sí que és veritat que ha sortit una miqueta del capdamant de l'entitat.
2: Bueno, yo tampoco lo conozco mucho, ¿no? No tengo mucho contacto con ellos, pero yo me da la impresión que en lo que era el grupo se ha deshecho. Uh-huh. Y están un poco promocionados una gente que viene por el ayuntamiento. Y siempre es un poquito así. No hay un grupo que esté.
1: Que tire la corda, ¿no?
2: Esto es una impresión mía, porque tampoco tengo un contacto muy grande.
1: Helena, què pot fer una persona, perquè és el motiu d'aquesta entrevista, què pot fer una persona que digui, ostres, jo vull col·laborar que això no es perdi i vull donar el nostre cop de mà, perquè sí que és veritat que al final nosaltres a vegades som com molt egoistes, no? Venim als sopars a la fresca i ens encanta passejar i sempre diem que no volem que es perdi, que això és l'ànima de la festa major de Palafolls, però clar, qui està, permeteu-me l'expressió, suant la cansalada, i mai millor dit, fent la paella, fent la fideuà, fent el pan tomata, fent les botifarres, barbacoa, etc, o en el caso de Francia també cocinando mucho, crec que us hauríem de donar un cop de mà, sens dubte, i mirar-ho des de l'altra cara. En definitiva, què ha de fer una persona que vulgui col·laborar?
3: Clar, primer de tot, ja tenir ganes, doncs, de dedicar-hi hores, sí, perquè clar, sempre hi ha feines, sí, per fer, perquè ell ha explicat, sí, això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant, sí, activitats, sí, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina. Perquè, clar, preparem el viatge de l'hivern, no? Que és el d'anar a esquiar, clar, preparem lo d'anar a Ax a l'agost i al setembre, i llavors el viatge a Popi també estaria bé, perquè hi ha diverses seccions, gent que només pot fer lo del sopar a la fresca que està aquí, val, però altres sí que poden organitzar el viatge a Popi, altres poden organitzar el viatge a Ax quan anem a l'esquiada, o sigui, hi ha moltes coses a fer.
1: Sabeu que la comissió, doncs, de germanament busca voluntaris, sabeu localitzar-los d'alguna manera, doncs, com poder treballar conjuntament amb ells. Gràcies.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
6: Molt bé, seguim avançant amb el tal dia com avui, les efemèrides que avui les fan Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
6: Què tal? Com va aquesta estrena? Avui és el primer dia, no, de l'Ona que fas?
7: Sí, correcte. En Marc, bé, està gaudint, doncs ara avui em toca a mi estrenar-me i veurem què tal. Ja m'ho diràs al final, no?
6: Sí, no, però molt bé, hem de dir.
7: Bueno, de mica en mica. Al final tot és agafar aquesta experiència i anar sumant també cosetes.
6: Totalment. Doncs, Jordi, avui és un dia important per recordar?
7: Doncs sí, bueno, comencem parlant perquè avui és Sant Pere, també Sant Pau, per tant, tots els Peres, tots els Paus que coneixem, doncs els podeu felicitar. I és una de les festivitats més religioses i més clàssiques de l'estiu. Molts de pobles, sobretot també d'aquí a la costa, però també de l'interior de Catalunya, celebren també les seves revetlles o festes majors per aquest dia, i també és conegut tradicionalment com el Dia del Papa.
6: Mhm. I també és el Dia Internacional o Dia Mundial de quina cosa?
7: Mira, doncs tradicional és dels tròpics, de la ONU. És una data instaurada per les Nacions Unides per posar en valor la gran biodiversitat i els reptes mediambientals i demogràfics de les regions tropicals del planeta. També és el Dia Mundial dels Dissenys, del Disseny Industrial, que es commemora des del 2007 per reconèixer l'impacte d'aquesta disciplina en el benestar econòmic, social i cultural.
6: Molt bé, més coses que passaven tal dia com avui.
7: Mira, hem d'explicar, doncs, que suposo que tothom sabem, si parlem de llibre i també de fins i tot del musical del Petit Príncep, doncs coneixem a l'autor, perdoneu pel meu francès, Antoine de Saint-Exupéry, aquest escriptor francès, que, com he comentat, va escriure el Petit Príncep, avui faria 126 anys, va néixer un 29 de juny del 1900.
6: Molt bé, més coses.
7: Avui és l'aniversari de Nicole, compte amb aquest alemany, Scherzinger, avui fa 48 anys, i és cantant i ballarina reconeguda, líder de la famosa banda del pop nord-americana de Pussycat Dolls, que després escoltarem una de les seves cancions més populars, que parlarem d'aquesta cançó de Buttons, que escoltarem després. També l'aniversari de Camila Mendes, avui fa 39 anys, és una actriu nord-americana que va saltar la fama internacional pel seu paper de Verónica a la popular sèrie juvenil de Riverdale. Te l'has vist, tu, Gemma?
6: No l'he vist, eh? Em sona, però és una que no he vist encara.
7: Jo tampoc, aquí no et puc dir gaire cosa. Però t'has vist Los Serrano, tu?
6: Sí, però era molt petita.
7: A mi aquesta sèrie m'encanta. Mira que jo sóc més petit que tu, però a mi aquesta sèrie m'encantava perquè s'ha fet, la van deixar de fer fa pocs anys. Avui, el personatge o l'actor que feia de Raúl a la sèrie de Los Serrano, que és Alejo Saures, avui fa 47 anys. És a dir, Raúl era d'un dels nens més petits, doncs ja té 47 anys.
6: Déu-n'hi-do. Parlant d'aniversaris, avui també és l'aniversari del Jordi Cruz, aquest famós cuiner doncs, tan televisiu. Sí, avui també és el seu aniversari. De fet, fa 48 anys.
7: Mira, després en parlarem més de cuina, eh? Perquè també tindrem a parlar. Suposo que també la Txell doncs, deu estar més al dia, eh? D'aquests cuiners.
6: Doncs sí. Més coses, més efemèrides, Jordi.
7: Mira, tal dia com avui, a l'any 1707, el rei Felip V promulgava els decrets de Nova Planta que derogaven els furs d'Aragó i València, i aquest va ser el primer pas cap a la posterior abolició de les lleis i institucions de Catalunya en el 1714. També, en el 1934, un 29 de juny, Adolf Hitler iniciava una purga política sagnant dins el mateix partit nazi, coneguda com la nit dels ganivells llargs, executant els líders de les forces d'assalt per consolidar el seu poder absolut a Alemanya. Per tant, aquí estem parlant de coses no gaire bones, d'aquestes dues. Però, parlant, ja que estem també en clau mundial, anem a parlar, perquè tal dia com avui, en el 1986, la selecció de futbol argentina, liderada per un estel·lar Diego Armando Maradona, guanyava el seu segon mundial en el 86 per haver guanyat a Alemanya per 3-2 a la gran final d'aquest mundial de Mèxic, que es va celebrar a Mèxic el 1986. També, seguim parlant de futbol i també d'Argentina, l'any 2004 l'Associació de Futbol d'Argentina organitzava a correcuita un partit amistós de la selecció argentina sub-20 contra el Paraguai amb un únic objectiu, que va ser fer debutar a Leo Messi, que tenia només 16 anys, per evitar d'aquesta manera que la selecció espanyola el pogués convocar en un futur. I com hagués canviat la història del futbol si hagués passat això?
6: I tant, totalment. Encara ens queda una altra efemèride, eh?
7: Correcte, la última, perquè tal dia com avui, aquesta potser ens queda més a prop, l'any 2009, un tribunal de Nova York condemnava el financier Bernard Madoff a 150 anys de presó pel frau de tipus piramidal. Va ser l'esquema Ponzi, que va ser un dels més gran de la història dels Estats Units, valorat amb més de 50 milions de dòlars estafats.
6: Molt bé, Jordi, doncs abans ens parlaves d'una cantant, la Nicole Scherzinger, cantant, ballarina, i doncs que és la cantant de Pussycat Dolls, i que escoltaríem una de les cançons més populars, no?
7: Correcte.
6: Buttons. Doncs molt bé, doncs amb aquesta cançó arribarem fins a I-57. Jordi, moltes gràcies.
7: A tu, Gemma, moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram en un índex més alt de la demarcació.
2: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat la xifra de defuncions a les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol al govern i destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'Hockey Lliga Masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre, a aquesta secció amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs avui ens quedem a Palafolls destacant la resolució d'un cas aquí al nostre municipi que va omplir diferents planes de diaris comarcals i també notícies de ràdio. De fet, era finals de juny del 2017 quan finalment es detenia un voluntari de

0: Els ADF com a presumpte autor de diferents incendis a l'inici de l'estiu al barri de Sant Lluís de Palafolls. La policia local de Palafolls detenia aquell dia un home com a presumpte autor dels últims incendis que s'havien produït al barri de Sant Lluís. Finalment, els Mossos d'Esquadra se l'enduien i passava a disposició judicial. L'home era membre del cos de voluntaris de l'ADF de l'Almaresme i veí del barri de Sant Lluís. Llavors, el president dels voluntaris, Joan Aldrofeu, assegurava que havien enviat l'home que resultava detingut com a reforç en l'incendi d'aquell mateix migdia, l'últim que va provocar l'infractor i on se'l va enxampar. Els cossos de seguretat ja feia temps que treballaven amb la hipòtesi que els incendis constants al barri de Sant Lluís eren provocats. Aquell mateix migdia, després de l'últim foc, la policia local havia detingut un home que en aquells moments es trobava a Can Jordà com a presumpte autor dels focs. La detenció era el resultat d'un operatiu conjunt entre els agents rurals, Mossos d'Esquadra, la policia local i també Protecció Civil. Des dels mitjans de comunicació d'aquell 2017 s'havien registrat una quinzena de focs a Sant Lluís, segons indicaven els articles i les notícies de ràdio. En gran part, els casos de focs seguien doncs, una mateixa sintonia. Primer, un contenidor i després la crema d'uns marges. Més de la meitat dels incendis s'havien produït a la part alta del barri de Sant Lluís, al camí de Can Jordà, fins que van poder detenir l'autor. Precisament era llavors quan l'autor passava a disposició judicial al jutjat número 2 d'Arenys de Mar, després de la declaració que va quedar en llibertat amb càrrecs per possible delicte d'incendi forestal, fins que amb el pas del temps se'l va declarar Gemma culpable.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: Agenda sobre la taula, perquè de seguida doncs comencem a omplir-les amb en Martí Capçada per saber què passarà els pròxims dies a la nostra comarca. Però abans, Martí, direm on podem anar a donar sang, no?
1: Així és, Gemma, bona tarda, com estem?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, de dilluns a tope, a començar la setmaneta i a fer-vos 5 cèntims de plans que podem trobar aquí a la nostra comarca, que aviso que vinc carregat. Bueno, no carregat de plans, sinó que els plans que hi ha crec que són bastant xulos. Així que, bueno, però primer de tot, com tu has dit, anem a fer un petit repàs als llocs on podem anar a donar sang. Et sembla bé?
0: I tant, som-hi.
1: Som-hi. Doncs el primer lloc, la primera localització és avui, 29 de juny, dilluns, a Calella. El segon ja és demà, a Malgrat de Mar. El tercer és el 4 de juliol, és a dir, parlem del dissabte a Premià de Mar. I l'última localitat és el diumenge a Vilassar de Mar. A més dels hospitals, que s'hi pot anar sempre, com també intentem recordar.
0: Perfecte, doncs ja sabem on podem donar sang aquests dies a la comarca del Maresme i ara ja anem amb els plans i les activitats.
1: Doncs sí, i la primera activitat és que, clar, ara ja entrem a l'estiu i comencen a venir les festes majors, que diria personalment que és les millors festes que hi ha durant tot l'any, on millor m'ho passo i crec que molta gent comparteix l'opinió. La primera, la primera activitat, ja que n'hi estan havent moltes, és la festa major de Premià de Dalt. El que passa és que avui és el seu últim dia i les activitats que podem trobar durant el que queda de dia és avui a les 6 de la tarda una actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. Després, a 8:45 del vespre, hi haurà una botirrumbada amb Muchacho i Los Sobrinos, que tocaran música i, de mentre, s'estarà fent la tradicional ja botifarrada popular i balla amb rumba. I per concloure aquesta festa major, a les 11 de la nit hi haurà el piro musical, com no pot faltar, Gemma.
0: Molt bé, què més?
1: Vinga, activitats ara de que podem fer a Calella. El dimecres tindrem a les de 9 del matí a 12 del matí al passeig Manuel Puigvert el festival La Minerva Canta al Mar. Després, a 7:15 de la tarda, tindrem el 98è aplec de la sardana de Calella, on, a més, hi haurà una conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costal, que ens explicarà una miqueta més sobre aquesta tradició tan nostra.
0: Doncs mira, en aquest aplec, Martí, hi podries trobar la teva catalaneta.
1: Sí, a veure, no estic gaire per buscar coses, però ja dic sempre jo que m'encanta tot el que sigui les tradicions catalanes.
0: Per això.
1: I home, de fet, els meus pares crec que es van, no conèixer, però sí que una d'aquestes primeres activitats que vam fer com a enamorats va ser ballar sardanes allà a Cal Rosal, un poblet del Berguedà. Així que qui sap.
0: Qui sap, Martí, més coses, què més podem fer?
1: Vinga, ara us porto una activitat que podem fer durant tota la setmana, cada dia a Mataró, i és que del 26 de juny al 5 de juliol, és a dir, ja durant el cap de setmana aquest últim, fins a aquest diumenge, hi haurà la Ruta de la Croqueta, que serà la participació de 22 establiments i la novetat de l'anomenada Croqueta Dolça. Els assistents també podran recollir el carnet de tast, que animarà a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Les persones que completin el recorregut podran participar al sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per dues persones a l'hotel Atenea Port. Una de les novetats d'aquesta edició, Gemma, és la incorporació d'una nova categoria, que és la croqueta dolça, com hem dit, que obre la participació a pastisseries i també cafeteries de degustació, ampliant l'experiència gastronòmica i aportant noves propostes creatives. I la veritat és que no us el podem ensenyar, ja que això és ràdio, però he vist el cartell d'aquestes croquetes, que hi ha una foto de cada croqueta dels 22 establiments, i és per llepar-se els dits.
0: Quina és la teva croqueta preferida?
1: Uf, mira, jo ja ho he dit algun cop, abans de venir a treballar aquí a l'Ona Maresme estava treballant en un restaurant que es deia Cabina, no és per fer-los publicitat, però que feien una croqueta de cua de bou que estava... Bueno, una cosa, Gemma, que no t'ho pots imaginar, eh? O sigui, bueno, jo cou vella, a més, tot el procés, perquè, clar, la gent veu les croquetes i es pensen que pim-pam, perquè te la menges en un moment, però porta una feinada que jo m'havia estat hores i hores durant tota la tarda fent croquetes, eh? Així que els hi tinc una mica d'amor-odi, et diria.
0: Déu-n'hi-do, que bones, eh? Què més podem fer?
1: Vinga, una altra activitat que també abarca més d'un dia i és que comença a l'1 de juliol, és a dir, aquest dimecres, i serà fins al 12 de juliol. Estem parlant del Festival Poesia i Més, que tornarà a omplir diversos municipis del Maresme, entre ells Caldes d'Estrac, que és d'on és la Fundació Palau, que és qui ho organitza. En aquest festival hi haurà poesia, música i també arts escèniques. En aquesta edició en concret es proposa una reflexió sobre el temps a través de la poesia, amb una programació que manté viu el llegat de Josep Palau i també aposta per noves formes d'expressió artística.
0: Més activitats, Martí.
1: Vinga, una altra activitat, jo et diria que la meva preferida potser de l'any, eh? O sigui, ojo, perquè és una activitat que jo no he pogut fer mai i que des d'aquí obro una porta a tots els meus amics o qualsevol persona que m'hi vulgui acompanyar, ja que tampoc hi podré anar aquest any, però parlem del Festival Canet Rock a Canet, i que és aquest dissabte. Crec que no li fa falta introducció, ja que és un dels festivals més famosos de Catalunya, i aquest any doncs hi aniran artistes que et diria que és que hi van els artistes més famosos de la nostra terra, els Figa Flowers, 31 Fam, els Catarres, Detallets, Buos, els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume, la Ludwig Bank i la Fúmiga, entre d'altres. Ja que també tindrem DJs, que no sé si els coneixes tu, Gemma, però tenim l'Ernest Codina, el DJ Trapella i el Mont DJ i DJ Katsu, que no sé com es pronuncia, però
0: la DJ, la DJ Trapella.
1: La DJ, perdona'm, la DJ Trapella, correcte.
0: Jo sí que hi vaig, al Canet Rock.
1: Sí? Molt, sí. Ostres, doncs ja m'explicaràs a veure què tal.
0: I vaig amb la meva germana, de fet, ahir ho estàvem parlant i em deia que no venien els Figa Flowers i aquí estan en primera plana, per tant, confirmem que venen Figa Flowers. Jo et dic molt clar, saps què passa? També em ve molt de gust aquest festival, el que, si mires la programació, els tiets, per exemple, no surten fins les 3 del matí.
1: És veritat que no, ara no tinc aquí davant els horaris i tot això, ho sabràs tu millor si vas, Gemma. Jo tinc aquí els artistes, però clar, potser això sempre hi ha polèmica, no? Perquè va, mira, molt a gustos.
0: Doncs busco horaris, mira, els tinc aquí davant. Per exemple, a les 6 Maria Jaume, a les 7 Doctor Prats, a les 8 JM Mainat, a 8:45 la Ludwig Band, a 8:45 també Ginestà, Amics de les Arts, vale, Figa Flowers a 3:15.
1: A 3:15, vale.
0: Encara, bueno, encara.
1: L'hora, no? de màxima festa. Què vols dir, encara?
0: És que ho trobo tard. Jo trobo que és molt tard, saps?
1: A veure, és que clar, depèn. Jo et diria que és l'hora, poder la millor hora, no? Perquè un festival que és fins molt tard, clar, els que són molt d'hora, poder encara no t'agafen en aquell puntillo d'estar animat, no em refereixo a temes d'alcohol, sinó que, clar, quan arribes, doncs costa agafar embranzida, i ja els últims considero que estàs una miqueta cansat. Bueno, no sé, poder la gent té més bateria que jo, però bueno, no ho veig mal hora, jo.
0: No, clar, tu que ets més jove que jo, deus tenir, doncs,
1: bueno,
0: més corda.
1: Bueno, 3 anyets, eh?
0: És igual, quan arribis als 30, t'ho prometo, Martí, que diràs, mare meva, ja no estic per aquests trotes, t'ho asseguro,
1: eh? Hosti, no em diguis això, per favor, Gemma,
0: sí,
1: que em deprimeixo.
0: I cada any que passi pesarà més, o sigui, als 31, als 32, o sigui, serà com... veuràs una copa de vi, estaràs destrossat el dia següent.
1: Bueno, mira, per això s'ha d'aprofitar, cada cap de setmana s'ha d'exprema al màxim perquè no passa això. Però home, jo crec que encara ens queda corda, Gemma, et veig molt pessimista.
0: No sé, jo només et dic que el cos no reacciona com quan reaccionava als 20, almenys en el meu cas.
1: Bueno, sí, ja és algo que suposo que és lo normal, lo preocupant seria que estiguéssim allà amb 80 anys i encara ens anés la marxa. Cada etapa té lo seu bonic.
0: Total, Martí, alguna activitat més que podem... M'has dit que teníem coses molt xules, de fet ja ens has dit unes quantes, però hi ha alguna cosa més interessant?
1: Bueno, sobretot, o sigui, totes m'agraden molt, sobretot aquest Canet Rock, que a mi especialment li tinc un especial carinyo. I l'última activitat que us havia portat, que també està a la mar de bé, és aquest dissabte a l'Ella, ja que tindrem un vespreig, que també, com diem sempre, és una activitat que cada cop està sortint més de sota les pedres, però un vespreig amb una peculiaritat, que serà un vespreig entre vinyes, com no pot ser d'una altra manera parlant de l'Ella. Aquest s'anomenarà Vibre i serà entre vinyes, com he dit, per gaudir de les tardes del divendres i dissabte d'aquest cap de setmana, que he dit dissabte, però és dels dos dies. Serà un espai pensat per desconnectar i compartir amb música en directe, amb DJ, una proposta gastronòmica informal i també una selecció de vins i còctels per viure la posta de sol entre vinyes, així que crec que també és una activitat molt xula.
0: I tant, doncs sí, en prenem nota de tot plegat. Martí, com sempre, moltes gràcies i fins ara.
1: A tu, Gemma, fins ara.
2: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
0: I tot seguit parlem de cuina saludable amb la nostra coach alimentària, la Txell Rubio, i també amb en Jordi Durant des de Tordera. Endavant, companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres, com sempre.
3: Com estàs, Txell? Com estàs?
4: Bé, potser amb la frase del mes, no? Amb molta calor.
3: Sí, això sí, ens fa suar i a vegades saps què em passa, Txell? Que amb tanta calor hi ha vegades que se'm tanca l'estómac, no tinc tanta gana.
4: Normal. Ara és una època per prendre molts líquids, prendre fruites i sobretot hortalitzes amb molt líquid, que diríem ara estrella, el cogombre i el carbassó. Ara és una superèpoca per menjar això.
3: Jo sóc molt de fruites, això sí, de la nevera, fresquetes, les nectarines, m'encanten els meló, la xíndria. Ostres, per mi són espectaculars ara a l'estiu. Digues.
4: Digue'm. Ara s'ha d'aprofitar perquè pots fer-te un gazpacho de meló fantàstic o una crema de meló fantàstic.
3: Mira, no l'he fet mai, aquesta, un gazpacho de meló, però l'apunto. Aquesta me l'apunto.
4: Doncs la setmana que ve la fem, va.
3: Vinga, va, ara m'agrada.
4: Clar,
3: necessito saber com es fa, perquè si no jo sol no la podré. I amb aquestes temperatures, Txell, què ens portes avui?
4: Ai, avui fresquet i còmode.
3: Ara,
4: d'aquest bascuquit que tenim. Clar, d'aquest bascuquit que tenim. Com sempre que diem, aquest arròs integral que podem bullir, avui és vermell, però recordeu que també el podeu fer negre, que també és integral. Però tenim avui una recepta que és la segona recepta d'aquest estiu 2026 i la recepta, en aquest cas, l'estrella, les escopinyes. Us agraden les escopinyes?
3: Oh, a mi m'encanten, I tu, a les escopinyes, les fas també com, si et vas a algun bar o restaurant per picar, et demanes aquestes escopinyes, tu, a vegades?
4: Doncs, tinc que dir que no sol demanar escopinyes a un bar. Per què? Doncs perquè moltes vegades a mi m'agrada, quan compro una llauna, saber què porta la llauna, i al bar ho tinc difícil. Per tant, o naturals o la llauna que jo pugui comprar que sàpiga quins ingredients porta.
3: I després, si te la compres a casa, li acostumes a llançar aquesta salseta d'espinaler o no?
4: Doncs t'he de dir que no, perquè m'agrada fer-la d'una altra manera. Si no, sempre saben igual i hem de buscar altres sabors, altres textures i altres olors.
3: Doncs anem a veure, anem a centrar-nos amb aquest ingredient estrella que ens portes avui. Què necessitem per cuinar o què és la recepta? Perquè encara no sabem que l'ingredient estrella són aquestes escopinyes, que porta també arròs vermell, però què hi ha?
4: Doncs avui tenim aquesta amanida d'arròs vermell amb escopinyes i una vinagreta de rocafort amb flors d'all. Per tant, tot molt fresquet, molt fàcil de fer. Sembla d'aquí, d'estrella Michelin, però de casa, perquè és molt fàcil.
3: O sigui, són aquests plats que ara el puc preparar per sopar i impressionar a qui vulgui, no?
4: Sí, quedaràs molt bé. Quedareu molt bé. I tant, i tant.
3: què necessitem per cuinar aquest plat?
4: Doncs necessitem, com hem dit, aquest arròs vermell, per persona uns 50 grams, escopinyes, una llauna, que estaria bé aquestes que una vegada les escorres queden amb 90 grams, més o menys. En aquest cas són naturals, les escopinyes. El roquefort, que seria una cullerada sopera, la sal marina, l'oli, una cullerada sopera, vinagre de poma, dues cullerades soperes, i en aquest cas una miqueta d'anet i per decorar les flors d'all, d'acord? Mm-hmm. Així que si voleu ja anem per l'elaboració.
3: Oh, i tant!
4: Molt fàcil, eh? Ja ho hem dit, moltes vegades hem parlat de l'arròs, l'arròs integral tan important. Per què? Perquè després tema absorció, és més lent, aquest carbohidrat és més interessant nutricionalment, i aquí al Mediterrani tenim que donar les gràcies que tenim arròs vermell i arròs negre. Per tant, s'ha d'aprofitar, és boníssim, i si no l'haveu incorporat a la vostra dieta, feu-ho. L'has provat alguna vegada o l'haveu provat?
3: Jo no, t'he de dir que jo no.
4: Doncs ja tens un pendent, teniu un pendent.
3: Sí, aquesta recepta ja me l'apunto. Digue'm.
4: Ben fet. Què més farem? Agafarem les escopinyes i les traurem de la llauna, molt important. Molt important quan traiem una llauna i són d'aquestes de metall. Traiem, buidem i tornem a ficar dintre la tapa i després fem el rebuig, o sigui, on toca, però sempre amb la tapa dintre perquè sigui menys perillós després el fet de tirar aquestes tapes. Què farem després? Si la proveu i veieu que té una mica de sorra, que pot ser, deixem una estona amb una miqueta d'aigua i sal, d'acord? Què més farem en aquest cas? Doncs per fer aquesta vinagreta, roquefort, com hem dit, roquefort, l'oli, el vinagre i un xic de sal. Ho podem fer amb, primer triturem amb una forquilla, també ho podem fer amb un morter. Molt fàcil, no fa falta agafar el mini pímer i ens quedarà aquesta textura que inclús pot ser grumosa, que és molt interessant. I ja tindrem això, que és molt fàcil. Què farem més? Agafar aquestes flors d'alls, que jo, per exemple, ara queden supermaques, les tenim a la terrassa i són precioses, i clar, aquest contrast, tu estàs menjant aquestes escopinyes amb les flors d'all i notes, per això es diuen flors d'all, perquè saben a all. Per tant, recuperarem aquestes escopinyes, les escorrerem i muntarem el plat. Tenim dues maneres de muntar aquest plat. Podem posar-ho tot junt i fer un timbal, o podem fer la base només de l'arròs i després per sobre aquesta barreja. De decoració per sobre, l'anet, que també queda molt bé, o l'incorporeu amb el roquefort que hem fet, aquesta vinagreta. Què us sembla? Fàcil, oi?
3: Home, de moment sí, de moment sí. Sí.
4: Oi? I tenim aquests dos emplatats tan interessants. Què anem a dir de les curiositats i les propietats de les escopinyes? Les tenim aquí al Mediterrani, molt important. Ara és la veda, d'acord, i es poden pescar d'octubre a abril, però només poden pescar-les els professionals. Nosaltres no podem anar a pescar, en aquest cas, escopinyes, perquè ja sabem, doncs, que tot el mar ha tingut una massificació de pesca, d'acord? I és un aliment que té moltíssimes, moltíssimes propietats. Té moltes proteïnes, té vitamina B12 i, sobretot, com l'altre dia, donar-vos les gràcies que ens veu posar aquella cançó de la menopàusia, tan xula, donar les gràcies, doncs són molt importants a les dones que estem en peri, en meno, que l'hem passat, com és el meu cas, també. I és molt important perquè les escopinyes tenen molt, molt de ferro. Per tant, també contenen zinc. Un dia el company va preguntar també quin peix també tenia o quin marís tenia zinc. Així que també indicat amb dietes hipocalòriques, per gent que està controlant el pes, i sobretot, us hem de dir, que és una recepta econòmica, que és molt fàcil de fer i que quedareu com un senyor. Per tant, crec que és important.
3: Sí, no, no, no. I a més, ostres, ha semblat bastant facileta, i és el que deies al principi, no? Una recepta que no és tan difícil de fer, però que alhora, quan, si l'emplates bé, amb detall, quedes espectacular.
4: Correcte, Jordi, i companys i companyes. És molt important, a més, com parlem moltes vegades i diem que parlem de la neurogastronomia, tan important que el fet de menjar, mengem moltes vegades realment. Primer pel que veiem, pel que olorem, doncs hem d'aprofitar i quedarem molt bé. Què més us he de dir? Que és una recepta sense gluten per persones que tenen una dieta flexitariana i, com sempre us diem, que nosaltres fem aquests tallers de cuina, fem aquestes receptes que són per tothom oberts, però sobretot moltes vegades treballem amb col·lectius, amb necessitats especials, treballem amb persones amb diversitat funcional, que fem tallers, els adaptem, i avui m'agradaria, doncs, que una persona pugui acomiadar aquest programa, que és una persona que és part del Som com Som. Així que, si us sembla, doncs, podem que us digui alguna cosa. Què us sembla?
3: I tant, sí, endavant.
4: Doncs aquest noi, que és l'Isaac, que és el meu fill, ara us dirà a tothom, us saludarà, us dirà bona tarda i tot el que li agrada amb ell, la cuina. El tenim aquí. Digues bona tarda a tothom. A tothom. Tothom que t'escolti. Isaac, digues bona tarda. Sí. Tothom. Què es diu? Bona?
5: Tarda.
4: Bona tarda, ara en Jordi, la Gemma, tot l'equip i tota la gent de l'Ona Maresma que t'escolta. Què et semblen els tallers de cuina? No, hem dit que no es podien dir paraulotes, que estem en directe. Perdoneu, és el directe, però... No, hem dit que són molt macos. Molt macos, molt macos.
5: Bonya.
4: Bé. Doncs l'Isaac us ha dit la seva opinió. Recordem moltes vegades que són persones que diuen tota la veritat, ho sento, perquè teníem parlat que no podíem dir cap paraulota. Realment ho sento, perdoneu.
3: No, home, no, coses del directe, com ja has dit, i és important, a més, amb aquests tallers que també els ajuden i també van aprenent moltes coses, com tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Txell.
4: Gràcies, una abraçada, i per la propera, que és l'última, aquesta crema de meló, que te la dedicarem.
3: Moltes gràcies, Txell, doncs ens veurem la setmana vinent.
4: Bona tarda.
3: Que vagi bé, adéu.
0: I després de parlar de cuina, passem amb més entrevistes. Félix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així que avui descobrim una mica més sobre la seva vida i el llegat que va deixar, i ho fem amb l'exarxiver de l'Ajuntament de Malgrat, en Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, l'Albert Díez.
6: Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Félix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX, i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
7: Bon dia. Bon dia.
6: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
7: Bé, no, començo jo, no?
6: Sí, endavant.
7: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona, doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida, doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració, doncs el marca definitivament, no? Aquí sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la a la inauguració d'una plaça, quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història, i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Ballén, que a Venezuela, per la mateixa família, doncs es veia que no... És com que Venezuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, vídeos, fotografies, objectes, diaris, tot això doncs va acabar venint cap a Malgrat.
6: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Venezuela a descobrir, territoris desconeguts? Com va ser això?
7: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí, no marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... el Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia una que era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud, diguéssim, de sortir d'ahir de veure món. Ell es va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capital de Marina Mercant, i això el va permetre doncs descobrir, o tenir ganes de descobrir el món, i el que fa la seva mare, bàsicament, intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí, i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere, eh? I a partir d'aquí doncs es construeix a ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, eh? Però tant ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, fa s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
6: Dins de totes les aportacions que va fer Fèlix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Venezuela.
7: Clar, sí.
8: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diem-ne oficialment, aquesta descoberta del salt de l'Àngel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa, a nivell social, per això. Però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament, l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera, la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Angel, vale? Per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat, perdona?
6: Bueno, preguntava sobre quines altres aportacions o sí, fets bueno, se li atribueixen a Fèlix Cardona.
7: Deixem puntualitzar una mica això dalt, la gent li diu Salto Àngel, inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'Àngel, no? I es pensa que hi ha un àngel que vola i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt, és Salto Àngel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que de Paco Pai, Meru, que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. Ell diu que ell no descobreix res, que aquest salt ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que això del Salto Àngel està molt bé, que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, mm-hmm. Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Ángel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tot uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual, que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
6: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, amb comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
8: Sí, de fet, en el fons documental de Félix Cardona, que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors, doncs, fa diverses expedicions, i això si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil, uns anys abans, i aconsegueix tornar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
7: Clar.
6: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la Guerra Civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important, o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar? No sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
7: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell, d'alguna manera, doncs, està en contacte amb això i facilita com participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, perdona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, és a dir, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
6: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, llavors voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí Malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
8: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, vale? Perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Malgrat però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons d'objectes com tenim a l'arxiu, sinó que se n'ha de fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
7: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint, construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
6: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
7: Això d'antic em sona, eh?
6: Bueno, ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
8: Gràcies, igualment.
7: A tu, gràcies.
0: Molt bé, doncs de seguida continuem avançant amb el programa d'avui, però abans fem un breu recordatori de la pregunta del dia. Us recordem que estàvem preguntant si alguna vegada us heu plantejat marxar del país. Podeu respondre aquesta pregunta fins al punt de les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresma, que ens trobareu a X i també a Instagram. I bé, doncs teniu dues respostes possibles, sí o no. De moment, pel que fa a les respostes, més d'un 80% de les persones que han votat a la pregunta han dit que sí, que s'han plantejat alguna vegada marxar del país, i marxar, volem dir, doncs marxar una temporada llarga. Ara tornem, fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Vinga, últims 15 minuts de programa de l'Ona Maresma d'avui dilluns. Com sempre, uns últims minuts dedicats a la tertúlia esportiva per conèixer tota l'actualitat del món esportiu de la mà dels nostres companys. Avui condueix la tertúlia i durant els dies que venen també en Jordi Duran i també, doncs, hi diuen la seva, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Companys, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Gemma.
4: Bona
3: Martí,
4: tarda.
3: Gemma, com esteu?
4: Hola, un plaer, com estem?
3: Rep, un plaer estar aquí amb vosaltres, que com bé ho ha dit la Gemma, però que estic aquí fent de Mar Tres Serres i a veure què tal tot. Anem a comentar una cosa que, bueno, és una notícia que us porto, però que m'ha donat a pensar, i és que en aquest Mundial que s'està disputant, que és el tema d'actualitat, que no sé si l'esteu seguint o no.
5: Correcte.
4: Sí, déu-n'hi-do, s'intenta.
3: Val. Doncs ara ja en parlarem, però comencem amb una notícia no gaire bona, no gaire per no dir res de bona, i és que s'ha confirmat una tragèdia en el Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fanzone. L'atac s'ha comès en una de les pantalles gegants a San José, a Califòrnia, i tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit, bé, ostres, per una part, sort que no s'estigui emetent cap partit, perquè si no aquella zona hagués estat ple de persones, però que en ple una fanzone, que en principi ha d'haver-hi seguretat, hagi succeït això, m'ha donat a pensar que hi ha vegades que, potser no és el cas, que no sigui per aquest fanatisme, però moltes vegades en el món del futbol, ostres, veiem un fanatisme que acaba fins i tot amb baralles campals i també amb moltes tragèdies.
5: Jo, de fet, quan parlem de fanatisme, tots els que hem estat relacionats amb l'esport des de ben petit, sobretot, al final relacionem una mica el fanatisme, no sé si amb l'extremisme, no? Que al final tots els extrems són dolents, però sobretot que almenys parlo pel meu costat, no? Que jo ho he viscut en el món del bàsquet, que quan ets petit, sobretot, sí que és algo complicat i que poder creues la línia a l'hora de ser un fanàtic, almenys l'entorn, no? Quan tu ets petit, sí. Òbviament aquesta notícia no creua la línia, sinó creua totes les figures geomètriques que existeixen, o sigui que males notícies, sí, sí.
4: Sí, sí, jo estic d'acord, crec que al final l'esport en general, però en especial el futbol, ja que jo també sóc com en Sergi, que vinc del món del bàsquet, però crec que el futbol treu molt més de si a les persones, és capaç de treure lo millor i lo pitjor de cadascú, perquè hi ha qui assoleix els moments de màxima felicitat quan el seu equip guanya o marca un gol, i hi ha qui perd completament els papers i acaben passant notícies com aquesta, que crec que són, bueno, de fet, són inadmissibles. Així que res, una llàstima.
3: Veig que els tres venim del bàsquet, que em dona també a parlar una mica, em faig una passa al cantó, tampoc m'allunyo gaire, però en el bàsquet és com que em dona la sensació de que es té fins i tot una mica més de respecte cap a, o fins i tot cap a l'àrbitre, cap a la figura, perquè en res et pot estar fora de la pista, que en el futbol, no?
4: Bueno, a la NBA els àrbitres són figures respectadíssimes, o sigui, els àrbitres de la NBA és que hi ha una oda entorn a ells increïble, és que estic 100% d'acord amb el que acabes de dir.
5: De fet, els de bueno, no només l'ACB, sinó també l'Eurolliga, que hi ha un concepte que a vegades es veu en vídeos, no?, de com els àrbits parlen amb els jugadors i se'ls veu com amb una superioritat i un respecte, i a més això que han incorporat d'utilitzar el micro per comunicar totes les decisions, cosa que s'ha ficat en el futbol ara, recentment, en el Mundial.
3: Sí, molta més transparència en el món del bàsquet, diguem-ho així. Per tant, continuem amb el bàsquet amb una notícia, i és que Moses Wright confirma el fitxatge pel Barça i una mica paga tot aquest soroll que hi havia en el cas de Mike James, que suposo que no sé si heu estat el cas de tot l'enrenou que s'ha format amb Mike James.
5: I amb en Navarro, que ha plegat, i era hora, respecto molt en Juan Carlos Navarro, òbviament, perquè ha sigut un gran jugador, però com a directiu deixa molt que desitjar, llavors millor que una passa al costat, però jo que he sigut seguidor del Barça de bàsquet des de ben petit, que ha anat al Palau, estic cansat, veurem aquest Moses Wright, però estic cansat d'aquests fitxatges que duren un any, que és un tio d'Estats Units que, bueno, no sé si coneix gent, jo almenys no el coneixia, que dura un any al Barça i de cop i volta marxa.
4: Sí, jo estic amb en Sergi, o sigui, el Navarro, pobre, o sigui, no li han funcionat les coses. El Barça té un gran problema de gestió des de ja fa uns anyets. Ara semblava com la figura de l'entrenador, però també se'l s'hi en va. No ho sé, jo tampoc crec que sigui la solució anar fitxant. Sí que Moses Wright és un grandíssim jugador, però està a la línia d'aquest tipus de jugador que diuen Sergi, que crec que sí que et poden apagar la flama del moment o et poden guanyar partits ells sols, però no et poden guanyar campionats, ja que no formen part d'un projecte esportiu, que és el que necessitaria un equip com el Barça per arribar a codejar-se amb els millors d'Europa.
3: Bueno, també és el cas de Mike James, perquè no, ara no recordo, però no sé si 33 anys, si no recordo malament, òbviament sí que és el màxim anotador de l'Eurolliga i tot el que tu vulguis, però ostres, un jugador de 33 anys amb la plantilla ja amb una edat avançada, també necessites una mica d'aquest talent jove que puguis planejar una mica de futur amb tots ells i no que sigui temporada com heu anat dient.
5: Hi ha un concepte molt curiós que passa amb el futbol, que sí que hi ha molta cantera, no? Que veus que pugen jugadors, que, per exemple, no sé, Gavi, Pedri, tots aquests jugadors, bueno, Pedri no, però sí que hi ha jugadors, bueno, Marc Bernal, no? Casadó, que pugen i juguen amb el primer equip, però amb el bàsquet no sé per què passen
3: costa
5: allà. Sí, que costa, no ho sé.
3: Hi ha una fuga de talent en el Barça de bàsquet de la Pedrera que, ostres, s'hauria de fer mirar.
4: Jo aquí trenco una llança a favor de l'equip, que ja sabeu que jo sóc del Joventut de Badalona i aquí sí que en aquest aspecte anem més tranquils. De fet, se'ns ha anat ara Rússic per 2 milions als Estats Units, que sort en tenim, de fet, de la cantera, i crec que, de fet, és un model que el Barça hauria d'intentar donar-li més oportunitats. És que crec que, de fet, el propi soci és el que voldria, més que fitxar estrelles, que gent que els hi generi il·lusió i que sentin el club seu, no un de fora que s'estarà, com diuen Sergi, un any i s'anirà.
5: Saps què passa, Martí? Que ja més amunt hi ha l'NBA. En el futbol no, perquè el Barça més amunt, bueno, hi ha més equips, però no hi lligues, i en el bàsquet hi ha l'NBA, malauradament.
4: Sí, tens raó. El que passa és que, clar, parlem de casos molt concrets. Els que van a l'NBA des de l'ACB han de ser gent, estem parlant de Luka Doncic i casos molt comptats, però sí, tens raó.
3: Nois, per acabar aquests dos últims 3 minutets, bueno, gairebé un minutet, repassem aquests resultats que estem tenint en el Mundial. Ostres, primera classificada és Canadà, ja per aquests octaus. No sé què n'opineu també, perquè s'ha dit que potser Argentina té un camí molt fàcil cap a les semifinals finals i Espanya, que es veurà les cares contra Àustria.
5: Té un camí fàcil, res estrany, val a dir, coses que passen en el món del futbol i en els despatxos, però jo sóc fan número 1 i cada Mundial que passa els agafo molt de carinyo a Japó. Té unes ganes que avui eliminin a Brasil.
4: Oh, Sergi, jo igual, mira, veritat, em pilles ara just, acabo d'enviar un missatge als meus amics, fa una horeta dient això també, a veure si
5: veritat,
4: si es dona.
3: I sabeu on està en Marc, no?
4: Sí, a Japó.
3: Mira. A veure si s'ho passa. Ostres, pot ser un escàndol la celebració de Japó. Una celebració civilitzada, això sí, en allà, amb molt de seny.
4: I tant, sempre surt una notícia, sempre és com una notícia que surt a tots els mundials, el seny i l'ordenat, si lo net que ho deixen sempre els vestidors, i bueno, un exemple a seguir realment, ojalà tothom es comportés així.
5: De fet,
4: hem iniciat la tertúlia amb la tragèdia aquesta que ens has explicat. Bueno, això per part dels aficionats japonesos és que és algo impensable, no lo següent.
5: Però quan els veus jugar, juguen així, en bloc, o sigui, sense pilota, és espectacular com es mouen, i amb pilota també.
3: Nois, veurem aquest vespre el que passa amb aquest Japó-Brasil, amb aquest Brasil-Japó, millor dit, i ho deixem per aquí, perquè el temps ens esgota. Moltíssimes gràcies, nois, per haver estat en aquesta tertúlia, i ens veiem en el proper dia.
4: A vosaltres, merci.
2: I gràcies també a tots els que ens escolten. Nosaltres acabem el programa d'avui, ho fem amb música. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions amb escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la Serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la Serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavi Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.
0: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 29 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El cap de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Fèlix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així ho explica Ona Malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

0: Tal com us dèiem, el CAP de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. En parlem amb la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Escoltem l'entrevista. Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs han acabat el curs escolar, les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs ens obliguen a les famílies doncs a prendre algunes precaucions, no?, per garantir doncs que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
1: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
1: Doncs si la criatura doncs té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
0: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
1: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
0: Mm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i de fet coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
1: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat a dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
0: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
1: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix

0: que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no? Quan ja fa fred i es necessita que la panxa sigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no? amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
1: Mm-hmm. Per quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, el refresc, sí. Sucs són recomanables, sí. Però no hem d'abusar, no?
0: Refrescos, igual que l'hivern, eh? Com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual, i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant, amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural, que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
1: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
0: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen, i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, que és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, a mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
0: Sempre és millor l'aigua i sabó, i després posar un antisèptic, si vols, hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: Mm-hmm. Val.
0: I no resseca tant com el iode.
1: Val, el iode, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part, també com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
0: veure,
1: no, per aquests
0: casos?
1: A veure,
0: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
0: Per tant, els nens abans de menjar s'han de rentar les mans, i els nens, quan arriben a casa després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem... Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar? Perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
0: Ja,
1: quina
0: sí,
1: és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
0: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena a l'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatori, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val? Sobre la pell, i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, que són físics i químics, que són combinats. Mm-hmm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
0: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: Mm. Val? I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
0: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de, bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar... I el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant amb un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més temes. Félix Cardona va néixer a Malgrat i tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica a Ona Malgrat, l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez. Escoltem l'entrevista. Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Félix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
2: Bé, no, començo jo, no?
1: Sí, endavant.
2: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en l'inauguració d'una plaça quan es va morir ell el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Ballent, que a Veneçuela, per la mateixa família, doncs es veia que no és com que Venezuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquest material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, vídeos, fotografies, objectes, diaris, tot això doncs va acabar venint cap a Malgrat.
1: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Venezuela a descobrir, no sé, territoris desconeguts? Com va ser això?
2: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí, no marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... el Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia una que era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud diguéssim, de sortir i de veure el món. Ell va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capità de Marina Mercant, i això va permetre doncs descobrir o tenir ganes de descobrir el món, i el que fa la seva mare, bàsicament intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere, eh? I a partir d'aquí doncs es construeix ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, eh? Però tant, ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, fa s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
1: Val. Dins de totes les aportacions que va fer Fèlix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Venezuela.
2: Clar, sí.
3: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del salt de l'Àngel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa, a nivell social, per això. Però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament, l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera, la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Angel, vale? Per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat, perdona?
1: Bueno, preguntava sobre quines altres aportacions o
3: sí,
1: fets se li atribueixen,
2: sí,
1: a Fèlix Cardona.
2: Deixem puntualitzar una mica això dalt, la gent li diu Salto Àngel, inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'Àngel, no?
3: Mm-hmm.
2: I es pensa que hi ha un àngel que vola i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt, és Salto Àngel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que era Paco Pai, Meru, que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. Ell diu que ell no descobreix res, que aquest salt ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que això del Salto Àngel està molt bé, i que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, eh? Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Àngel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells, té tot uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual, que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
1: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, en comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
3: Sí, de fet, en el fons documental de Félix Cardona que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors doncs fa diverses expedicions, i això si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil uns anys abans, i aconsegueix tornar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
2: Clar.
1: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la Guerra Civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar? No sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
2: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades, diguéssim, de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell, d'alguna manera, doncs, està en contacte amb això i facilita participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, perdona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, és a dir, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
1: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, llavors voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí Malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
3: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Malgrat però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons d'objectes com tenim a l'arxiu, sinó que s'ha de fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
2: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva de la seva trajectòria.
1: Bé, ho hem de deixar aquí, Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
2: Això d'antic em sona, eh?
1: Bueno, ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
3: Gràcies, igualment.
2: A tu, gràcies.

0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El festival Fem Palafolls va baixar ahir el taló de la seva 6a edició amb l'actuació de Ricky Fargas, el certamen que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu. El municipi torna a tancar amb bones sensacions, tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. I retrobar-se amb la mascota després de setmanes o mesos de separació pot convertir-se en un dels moments més reconfortants en una situació de malaltia avançada. Amb aquesta voluntat, l'Hospital de Calella ja permet que els gossos puguin entrar a la unitat de cures paliatives seguint un protocol específic que garanteix la seguretat dels pacients i dels professionals. La iniciativa, batejada amb el nom de Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, també amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. I en temes nacionals destaquem que el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. Segons informa el govern espanyol, l'avió que va traslladar els professionals de rescat coordinats per Protecció Civil està tornant a Espanya amb 29 espanyoles. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies de emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demanar als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Moment de contactar amb el temps i ho parlem amb en Lluís Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, i tanmateix al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem l'agenda d'actes. Demà dimarts el Banc de Donació de Sang organitza una campanya de donació de plasma a l'Arxiu Municipal a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre.

Repassem els titulars del dia. El cap de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica un a Malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

0: quarts de 8.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de La Guaira.
3: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalí Hernández.
5: La presència de l'Estat ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix a la corresponsabilitat de la ciutadania.
6: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
3: La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
7: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus a priorisme i qualitat.
2: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
8: Durant aquest dilluns, diversos equips com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el del favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluismí Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogor, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable, cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, al Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Será un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació al preu dels carburants, el sector de transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
7: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per a la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
3: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades, El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
8: Que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a la guardia.
3: L'últim balanç.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
9: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
10: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
9: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. Al minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada fa 15 dies, amb Morja, 9 banyistes. Carina Bellvé.
11: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Parlant de salvaments, un mosso fora de servei salva la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
3: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
3: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardó.
13: La meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilants a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
17: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
16: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell.
19: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
20: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per algun coeficient. El que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. Empenyent des de sota aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
19: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Més coses. Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge a l'era de la crisi climàtica és la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llucera.
1: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
3: El Congrés es reparteix entre tres seus, el Centre de Convencions Internacionals, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la cinquantena edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural aquest vespre, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
21: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una protecció d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sararols.
0: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà, David Navarro.
22: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és Uberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
23: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
22: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
4: Bona tarda, l'Ali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món esportiu. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que les l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total, són 55 milions per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
5: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
4: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kitsanàs Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'alera del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes. El gent s'ha dit a la primera FEP, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
6: La meva tornar a la casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i, bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
4: En hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029. Ve de ser el màxim golejador de l'hoquei Lliga Masculina amb el Pons Lleida.
7: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
4: El Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades. El jugador prové de l'Igualada, amb qui fa una setmana va guanyar l'hoquei Lliga. I el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, qui prové del Manlleu, amb qui s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera categoria de l'hoquei estatal aquest diumenge. I un darrer apunt en futbol sala masculí, l'Ali, perquè aquest divendres torna la selecció catalana, que precisament jugarà contra Galícia a Lugo. Avui s'ha fet oficial la llista per part del seleccionador Santi Gea. El Barça, amb Miquel Freixas, Eric Martel i Sergio González, és el club que porta més integrants al combinat català.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Clàssic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. 1.450 persones mortes és la xifra, la darrera que ha donat el govern veneçolà com a conseqüència del terratrèmol. D'aquests 17 són espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138.

0: a la demarcació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació pels motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, per cert, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació.
1: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que per tant no cal avançar.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més, entre elles diversos dirigents de l'empresa basca Tubos Reunidos, per presumptes irregularitats en contractes amb empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Aquest cas està relacionat amb la investigació del cas Leire Díaz. I una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat a les fosques gairebé 13.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat fonts Endesa als companys de BTV. La incidència s'ha produït a les 5:24 minuts. Estan pendents a veure si poden solucionar-ho a les 8 del vespre, just ara. I darrer apunt, perquè avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany arriba a la 50a edició. El Teatre, el Grec a Montjuïc, serà l'epicentre de tots aquests espectacles.

anar amb el gra. It's just...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes a Veneçuela. Per cert, que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per si escala foc. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre el foc tan ràpid com sigui possible. N'ha parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADFs del Bages Moianès, Jordi Tort.
2: Que puguem erradicar els incendis que puguin

0: continua la commoció a Sabadell pel cas del nadó de 3 mesos mort per un presumpte maltractament a part dels seus pares. Ara s'ha sabut que l'infant havia fet dues visites rutinàries al CAP Sabadell durant el mes de maig. El Departament de Salut ha remarcat que en aquestes dues visites no hi va haver cap element que cridés l'atenció. S'ha posat en marxa una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut l'infant i comprovar si s'han seguit els protocols establerts. I Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes. El Congrés es reparteix entre tres seus: el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Hub Design Hub, amb xerrades i activitats, i també les tres xemeneies, amb el que seria una exposició central, on també hi ha fòrums oberts i actes institucionals de tot tipus. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. El CAP de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica una Malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Per cert que avui la Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquesta tarda el llegat del mític de la llibertat davant dels extremismes que s'alimenten, diu, de les desigualtats i de les dificultats materials de la gent. A la cloenda de l'acte institucional de commemoració del 50 aniversari del mític celebrat a l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Illa ha defensat que la llibertat no pot quedar reduïda a una visió egoista i insolidària.
2: Avui assistim a un corrent de pensament que pretén reduir la llibertat a una simple poció individualista. Ens volen fer creure que la llibertat és no tenir responsabilitats, no pagar impostos o desentendre's del veí. Aquesta és una visió egoista i molt equivocada de la llibertat. És una llibertat insolidària. Una visió que concep l'Estat, les lleis i la comunitat com a enemics dels quals protegir-se.
1: I l'economia de la demarcació de Lleida va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la memòria.

d'un centre sanitari i ha estat atesa de ferides compatibles amb arma de foc. Ara els agents investiguen fets i relació d'aquest individu, del qual no ha transcendit l'estat ni el que ha pogut tenir. I el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell arrenca aquest divendres la 26a edició amb un concert de Bryan Adams, una de les primeres espases internacionals que tindrà la mostra d'aquest any. Ho farà amb totes les entrades exaurides perquè el concert del canadenc és un dels dos grans que les han exaurit des de fa mesos totes.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 29 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. El CAP de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així ho explica Ona Malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.

Tal com us dèiem, el CAP de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. En parlem amb la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Escoltem l'entrevista. Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs han acabat el curs escolar. Les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs ens obliguen a les famílies doncs a prendre algunes precaucions, no?, per garantir doncs que aquest estiu

0: Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que hauríem de tenir presents des de casa, les famílies?
1: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val, doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
0: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
1: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
0: Mm-hmm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
1: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, tenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no? Que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no? Que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
0: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
1: Bueno, hidratats que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no? Quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no? amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
0: Mm-hmm. Per quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí. Sucs són recomanables, sí. Però no hem d'usar, no?
1: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
0: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
1: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, a mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres

0: amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno,
0: sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic, si vols, hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, jo, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: I no
0: resseca tant com el iode.
1: Val, el iode, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
0: veure,
1: no, per aquests
0: casos? A veure, el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
0: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans, i els nens, quan arriben a casa després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia i ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitàvem que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
0: Ja,
1: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
0: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol. Ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm-hmm. Llavors, sempre hem de pensar com... qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
0: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: Mm. I ja per acabar, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola
0: sí.
1: i com també
0: sí,
1: els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
0: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple... En el cas de... ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, i llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar... I el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant amb un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més temes. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més gran, més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica a Ona Malgrat, l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez. Escoltem l'entrevista. Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Félix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX, i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
2: Bé, no, començo jo, no?
1: Sí, endavant.
2: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona, doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida, doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració, doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la inauguració d'una plaça quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història, i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Vallent, que a Veneçuela, per la mateixa família, doncs es veia que no, és com que Veneçuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, fotografies, objectes, diaris, tot això, doncs, va acabar venint cap a Malgrat.
1: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Veneçuela a descobrir, territoris desconeguts? Com va ser això?
2: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí. No marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia una que era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud, diguéssim, de sortir i de veure el món. Ell va fer els estudis de marina mercant, va ser capità de marina mercant, i això el va permetre, doncs descobrir, o tenir ganes de descobrir el món, i el que fa la seva mare, bàsicament, intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí, i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere,
1: eh?
2: I a partir d'aquí, doncs, es construeix ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, Però tant ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
1: Dins de totes les aportacions que va fer Félix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el Salt de l'Àngel a Veneçuela.
2: Clar, sí.
3: Sí, això és una història que també bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, el, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del, del Salto Ángel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa, a nivell social, per això. Però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament, l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera, la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Angel, vale? per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat, perdona?
1: Bueno, preguntava sobre quines altres aportacions o
3: sí,
1: fets bueno, se li atribueixen a Félix Cardona.
2: La gent puntualitza una mica això dalt, la gent li diu Salto Ángel, inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'àngel, no?
3: El salt
2: i es pensa que hi ha un àngel que vola i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt, és Salto Ángel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que era Paco Pai, Meru, que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. Ell diu que ell no descobreix res, que el Catxal ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que i que això del Salto Ángel està molt bé, i que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Ángel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tot uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
1: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, amb comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
3: Sí, de fet, en el fons documental de Félix Cardona que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors, doncs, fa diverses expedicions, i això si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil, uns anys abans, i aconsegueix tornar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
2: Clar.
1: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la Guerra Civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar? No sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
2: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell d'alguna manera doncs està en contacte amb això i facilita participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, Cardona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, és a dir, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
1: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, llavors voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
3: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Malgrat però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons d'objectes com tenim a l'arxiu, sinó que se n'ha de fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
2: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
1: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
2: Això d'antic em sona, eh?
1: Bueno, ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
3: Gràcies, igualment.
2: A tu, gràcies.

0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El festival Fem Palafolls va baixar ahir el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Ricky Fargas, el certamen que dona el tret de sortida a la temporada d'estiu. El municipi torna a tancar amb bones sensacions, tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. I retrobar-se amb la mascota després de setmanes o mesos de separació pot convertir-se en un dels moments més reconfortants en una situació de malaltia avançada. Amb aquesta voluntat, l'Hospital de Calella ja permet que els gossos puguin entrar a la unitat de cures pal·liatives seguint un protocol específic que garanteix la seguretat dels pacients i dels professionals. La iniciativa, batejada amb el nom de Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, també amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. I en temes nacionals destaquem que el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. Segons informa el govern espanyol, l'avió que va traslladar els professionals de rescat coordinats per Protecció Civil està tornant a Espanya amb 29 espanyoles. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies de emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Moment de contactar amb el temps i ho parlem amb en Lluís Mipérez. Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, i tanmateix al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem l'agenda d'actes. Demà dimarts el Banc de Donació de Sang organitza una campanya de donació de plasma a l'Arxiu Municipal a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre.

Repassem els titulars del dia. El cap de Malgrat destaca les picades d'insectes i els cops de calor com els principals riscos pels infants durant l'estiu. Félix Cardona va néixer a Malgrat i, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món, la seva aportació va molt més enllà. Així ho explica un malgrat l'exarxiver de l'Ajuntament, Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, Albert Díez.